beka hi mfoto la ya leswaku ni va hundzi va ndlela va ta hundza va ku vona hi 3:30 minutes a vhele ni mondla.